0: paisaje.
1: Estàs escoltant Nexo FM, una ràdio de Barcelona amb cor argentí. Segueix-nos a la web i a totes les xarxes socials com a nexafm.es. Oh, yeah.